0: canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington ja ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el Tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Lescompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge a 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Samanell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torre d'Embarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Aseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns 100 metres per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per el lateral del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, ja està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar nevats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La E-Alert insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància al 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars a Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Tur i al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFA.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act. Aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant a Bussi el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida, el segon 5 de 9 del curs, a la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arboç, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any, Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada de nit es dorm millor, no fa tant de xafogó, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa, dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral, i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després de la tarda no preveu pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap de la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
21: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
22: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què hi violaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons a Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyot.
2: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixen d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La progressa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
22: Estoy muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
23: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos jugado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
7: L'equip està bé, hem centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat, és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pol Pogacar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 2:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, François Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte que aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que el sector d'un pica tot això de les cloaques no és un puesto on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Aseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap esalert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
1: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya ha podido hablar de evolución favorable.
2: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
1: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
3: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
1: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa tres setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribó.
5: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
6: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
5: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
7: És una manera d'intentar

0: intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
1: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
2: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mur.
3: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
4: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
3: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
2: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Nimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Puntàs.
5: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagumà.
6: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
5: A partir de les nimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
7: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merda que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
5: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-los servir.
8: El temps.
9: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Riviera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podrien superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després de la tarda no preveu pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafua.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la nota en totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
10: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
11: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
12: Se ve en el día a día, cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
10: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
13: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
14: Obviamente.
13: Perdón, no, más allá...
14: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
13: No.
14: Está bien. Okay, listo. No,
13: más allá de que...
14: Y después, Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
10: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
15: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
10: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
2: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
16: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'Associació La Tribu.
17: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí, i ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
16: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
18: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
16: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
19: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
16: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics, hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic, ahir els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Darle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Estoy muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el Espanyol no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un anís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça de 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Tresca Info.

0: Són les 3. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. Esports.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa en un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família en bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns 100 metres per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8. Ja està. I quan han anat a, jo per atar el cotxe mort, m'han dit, ja està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el servei meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatri cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFA.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja tancava porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de no passaran o fora feixistes dels nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, quatre dels castellers de Vilafranca que han firmat castells que han fregat la perfecció i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona que n'ha deixat però dos encarregats. Extraordinària la colla vella que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal descarregant avui sí el 5 de 9 repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'ha atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arboç, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podrien superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després de la tarda no prevem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafogor.
2: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap de la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Dos partits.
1: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
21: Победа будет за нами.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
1: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
22: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
23: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
15: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
24: Todo muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un gran control, una gran presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
3: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat una més.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
6: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
25: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs, no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana, que és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
3: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui mana derrotat al Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 3:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement. L'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que se toma un pic a tot això de les cloaques no és un puesto on passava l'aigua. L'aigua passa en altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap és alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El milió de veïns evacuats, encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.

0: mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
1: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
2: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en l'extinció d'aquest incendi per després poder volver a casa amb totes les garanties possibles.
1: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
3: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa tres setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, al Vagin.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
3: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribó.
5: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
6: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
5: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
7: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
5: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
3: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar

0: alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
1: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la vacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitoceids, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
2: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell pues, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
1: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèvia.
0: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Nimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
4: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
3: A partir de les nimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
5: El que és un mig comercial, no?, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no?, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
3: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps. Dani Ramírez.
6: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arriben als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant deixar fogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa, dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina, costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després a la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau, fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la nota en totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
7: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
8: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para decir que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
9: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
7: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
10: Dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
11: Obviamente.
10: Perdón, no, más allá...
11: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
10: No.
11: Está bien. Okay, listo. No,
10: más allá de que ellos...
11: Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
7: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
12: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
7: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalaten.
13: La festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
14: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
13: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
15: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui de, a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
13: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
16: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
13: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics, hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic, ai, els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Darle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Estoy muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el Espanyol no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, no s'ha entrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat doncs una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui manarà derrotar el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Tresca Info.

0: Són les 4. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extensió evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. Esports.
1: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge a 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes, Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabanell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. Si realmente el alcalde tendrá que intentar solucionar esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que en el sector d'on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, i va dir que pugessin uns 100 metres per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatri cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers, fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFA.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país. Això sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes dels nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, quatre dels castellers de Vilafranca que han firmat castells que han fregat la perfecció i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona que n'ha deixat però dos encarregats. Extraordinària la colla vella que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal descarregant a Bussi el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a PAMS, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina, costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després a la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
2: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap de la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Dos partits.
1: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
1: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
21: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què hi volaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
22: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La prova esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
15: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
23: Todo muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
1: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
3: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente el segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
1: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
4: 100% committed with us.
1: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
7: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
1: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
24: L'equip està bé, hemos centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana, és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui m'ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pau Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alepivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 5:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement. L'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte que aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que en el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són milers de litres, ni se sap. Milions de litres.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: l'alert es llista en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a final de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci malbé, problemes sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a l'aranyó.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
2: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
9: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles

0: El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, al Vegem.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Ribó.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix

0: i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell pues, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
1: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
2: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Nimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
4: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
3: A partir de les nimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
5: Que és un mig comercial, no? Aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merda que li sobra de gran qualitat, no? Com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixeter, la de la fruita i verdura.
3: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
6: El temps.
2: Dani Ramírez.
7: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després de la tarda no prevem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafogor.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
8: Dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen No poques famílies argentines amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
9: Oye, porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
10: Se ve en el día a día, cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
8: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
11: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
12: Obviamente.
11: Perdón, no, más allá... No,
12: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
11: No.
12: Está bien. Okay, listo. No,
11: más
12: no,
11: allá sé. De que...
12: Y después, bueno, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
8: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
13: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
8: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
2: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
14: La festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
15: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
14: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
16: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
14: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
17: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
14: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: cómo bailan, cómo... I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que combina música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics, hem tingut Rosario, hem tingut la Lugo Band, que va ser fantàstic, ai, els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: A cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirant.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en el segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos... arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanya Berkusic amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, hemos centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs, no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Menosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Fresca Info.

0: Són les 5. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Lescompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquilada. Aquest diumenge a 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector d'on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap. Milions de litres.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, així van dir que pujessin uns 100 natos per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8. Ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Tur i al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatri cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gent.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFA.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere y acepta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja tancava la porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de no passaran o fora feixistes dels nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat Castells, que han fregat la perfecció, i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat però dos encarregats. Extraordinària la colla vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podrien superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment el prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després a la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap i la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Dos partits.
2: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
2: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
21: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
22: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
15: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
23: Oh, muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
3: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
24: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
25: L'equip està bé, hem centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat, és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
3: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I l'últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pei Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 6:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte que aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap. Milions de litres.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic ha informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: insta, en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6, i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància al 5.48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya ha podido hablar de evolución favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Som conscientes de la situació que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van

0: després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, al Vagin.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribó.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem. I si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al

0: projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagumà.
3: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
2: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
4: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merda que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
2: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
6: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després de la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau, fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafogor.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
7: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
8: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
9: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
7: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
10: Entonces, se dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
11: Obviamente.
10: Perdón, no, más allá...
11: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
10: No.
11: Está bien. Okay, listo. No,
10: más
11: no,
10: allá de que ellos...
11: Después, no, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
12: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
13: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
12: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalaten.
14: La festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
15: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí, i ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
14: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
16: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
14: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
17: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
14: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que combina música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lugo Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Darle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirant.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanya Berkusic amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un anís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos. lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, no s'ha entrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana, han estat doncs, una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'epivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 6. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava està l'autor de la Diana Blanquilla. Aquest diumenge a 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugrans. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espallats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que en el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pujessin uns 100 metres per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, ja està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La E-Alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el servei meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap ES Alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya ha podido hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatri cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFA.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazo.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja tancava la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arboç, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa, dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina, Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després a la tarda no prevem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafogor.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sirykha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap de la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
22: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
23: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què hi volaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
24: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
3: Estoy muy contento con la personalidad que tiene el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
2: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
4: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
2: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat una més.
5: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
2: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
25: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
26: L'equip està bé, hem centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs, no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat una setmana curta, a diferència de l'anterior.
2: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I l'últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pei Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 7:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement. L'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa en altre cantó que en diu la Murta. I aquest tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda érem de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problemes sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones

0: posen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, al Vagin.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribó.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem. I si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya rosa del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mur.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitoceids, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
0: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagumà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs,

0: les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte de, susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
1: A partir de les minves que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
2: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs la seva merda que li sobra de gran qualitat, no? Com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
1: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
3: El temps. Dani Ramírez.
4: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després a la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la nota en totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
6: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
7: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
8: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
6: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
9: Dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
10: Obviamente.
9: Perdón, no, más allá...
10: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
9: No.
10: Está bien. Okay, listo. No,
9: más entonces, allá de que...
10: Y después, y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
6: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
11: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
6: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
5: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalaten.
12: La festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
13: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí, i ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
12: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
14: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
12: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
15: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
12: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics, hem tingut Rosario, hem tingut la Lugo Band, que va ser fantàstic, ai, els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: A cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Estoy muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente el segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat una més.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla del migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, hemos centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui m'ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 7. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblanca. Aquest diumenge a 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabanell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector d'on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquest tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí. que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que la caminaven per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns 100 metres per dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, ja està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar nevats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
10: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya ha podido hablar de evolución favorable.
11: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
10: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
12: Som conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
10: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
13: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
14: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act. Aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
15: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes dels nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
15: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
17: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat però 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arboç, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podrien superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després a la tarda no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també més xafogor.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
19: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostri. Al cap de la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
23: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
24: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons a Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
25: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixen d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
15: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
2: Estamos muy contento con la personalidad que tiene el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
15: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
3: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
15: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde...
5: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
4: 100% committed with us.
15: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla del migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
15: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Arran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
7: L'equip està bé, no s'ha entrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat una setmana curta, a diferència de l'anterior.
15: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui m'ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
8: d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Menosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 8:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement. L'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espia al descompte. Aquest diumenge, 10:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montsenyor.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que era el sector d'on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa en un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La alerta s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Saraig Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ya pudo hablar de evolución favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan en números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc, per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la

0: persones com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribó.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
5: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
6: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
5: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèvia.
1: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Nimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
7: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
8: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: A partir de les nimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar

0: aliments de qualitat.
1: Que és un mig comercial, no?, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merda que li sobra de gran qualitat, no?, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
0: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
2: El temps. Dani Ramírez.
3: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor, puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa, dimecres podrien superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina, Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia, després a la tarda no prevem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior nord del país, a la tarda algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
5: Dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
6: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
7: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
5: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
8: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
9: Obviamente.
8: Perdón, no, más allá...
9: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
8: No,
9: está bien. Okay, listo. No,
8: más entonces, allá de que...
9: Y después, bueno, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
5: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
10: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
5: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
4: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
11: festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
12: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
11: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
13: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
11: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
14: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
11: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics, hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Band, que va ser fantàstic, ai, els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Darle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat els blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a la zona.
5: Estoy muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente el segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgat moltíssim i penso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Berkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Real Societat. I també a primera Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat una més.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
8: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera, segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
9: L'equip està bé, no s'ha entrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana, que és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui mana derrotat al Barça de 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heifer. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Els municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès es recuperen dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari que predomina del color blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. A menys d'un mes de les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El festival Occident Summer Fest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports. El Barça s'estrena avui mateix a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elche a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre Rodri es quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí al temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i avui pot certificar matemàticament el seu 5è títol en 6 anys.
0: I el temps, matí amb possibilitat de pluges intenses novament a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. Aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts a les 8 del matí. Us acompanya Eva Compte Martí fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I com us dèiem, després de les pluges d'ahir a la matinada, els municipis i veïns afectats per les inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès han viscut un dissabte intens de feina per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Anem cap a la zona del Tarragonès, allà tenim la Montse Mir, bon dia.
3: Bon dia. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torre d'Embarra, El Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit abandonats i diuen que fa temps que demanen als ajuntaments millores en la canalització de l'aigua i el clavegueram. És el cas de la Maria Angústies, de Coma-ruga, i d'en Joan, de Creixell.
4: Te encuentras en una situación de impotencia terrible. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo se da las manos. Eso sí que realmente no es normal.
5: Aquí está todo colapsado, las cloacas, todo peta, es un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
3: Les 300 persones desallotjades d'un càmping de Roda de Barà hi van poder tornar i a la tarda, és el cas de la Mari, de Sabadell.
6: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Y nada, ayudando a refugiar gente, niños, es que no sabes que da impotencia.
3: Durant tot el dissabte també es van retirar dels carrers els cotxes espatllats per l'aigua.
0: Aquests aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat la sensació entre els afectats que va faltar informació. Es queixen que no van rebre cap alerta sobre el fet que aquesta ploure amb tanta intensitat en tan poca estona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar que no s'enviés un SAlert, argumentant que el Servei Meteorològic de Catalunya no havia informat de la previsió d'un nivell tan intens de pluja.
7: La E-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: Des del Meteocat, la directora Sarai Sarroca assegurava que sí, que s'havia informat des de la tarda abans, des de divendres de la tarda, que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Doncs ara, a aquesta hora, volem saludar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, fem un repàs de la situació. Aquesta nit ha estat més tranquil·la. No sé si hi ha hagut encara alguna incidència derivada de les tempestes d'ahir, però suposo que ha estat una nit ja molt més tranquil·la.
9: Sí, aquesta nit no hi ha hagut precipitacions destacables. Les pluges que hi han hagut han estat a la zona de mar i, per tant, doncs, no han tingut afectació cap als municipis. Sí que em comentaven, per exemple, que s'havia recollit un litre en posta mitja hora, però no és una quantitat significativa, vull dir que la nit ha estat, com deies tu, tranquil·la. No hem tingut incidents, s'han continuat les tasques que ja s'estaven fent des d'ahir, per aquest motiu encara mantenim el pla amb alerta, perquè encara s'estava fent treballs sobre el terreny per afectació que hi ha hagut per les inundacions, i aquesta situació és la que tenim ara en aquests moments i continuarem durant el dia d'avui. Ens mantenim en alerta perquè encara tenim un avís del Servei Meteorològic que ens indica que el litoral de la costa des del Tarragonès fins al Delta encara hi ha possibilitats que hi hagi pluges de 20 litres en 30 minuts i per aquest motiu encara fem aquest seguiment. Segurament després, durant el dia d'avui diumenge, serà més tranquil. Aquest matí tindrem aquesta pluja que comentem al litoral, aquesta possibilitat, però després hi ha aquesta situació d'intensitat ja no hi és i seguirem pendents també de possibles pluges que poden venir pel dilluns.
0: I tenen alguna informació nova sobre els ferits, especialment sobre la persona que hi ha ferida crítica?
9: No, aquest detall no el tenim. Nosaltres fem el seguiment en el moment de l'emergència per veure quin és el volum de persones que han tingut afectació i aquests serveis doncs, es traslladen evidentment als hospitals amb el servei d'emergències mèdiques, que és qui fa aquesta feina, i després a partir d'aquí ja entren dintre del treball que es fa dintre de l'àmbit de salut i ja aquest seguiment ja es fa, com et comento, des d'aquest àmbit i ja no nosaltres, ja no tenim aquest coneixement.
0: I per tant entenc que de moment l'alerta de l'INUNCAT segueix activa fins a nova ordre, però segurament avui a la tarda ja es podrà desactivar. És la previsió amb què treballeu a Protecció Civil?
9: Correcte, sí, ara bàsicament estem fent aquest darrer seguiment d'aquestes últimes pluges o aquestes darreres últimes probabilitats que hi havien de pluja, i ara aquest matí esperem també l'actualització que ens faci els models meteorològics el Servei de Meteorologia de Catalunya. Llavors veuríem també de cara a demà, perquè de cara a demà també s'espera una entrada de pluges, però és una perturbació diferent, és una perturbació que ve des de l'oest, que entraria i escombraria una mica també el territori, i hem de veure també amb quines intensitats pot entrar. Depenent d'aquesta previsió que estem esperant i també de la informació que ens donin des dels serveis operatius, des de bombers, de com estan finalitzant doncs, aquestes actuacions que encara hi quedaven, doncs valorarem aquest matí treure l'alerta o mantenir-la en previsió d'aquestes pluges de dilluns. És algo que hem de veure en les properes hores.
0: Sobre el que explicàvem fa uns minuts, les queixes d'alguns veïns, per exemple, usuaris del càmping de Roda de Barà, que ahir es va veure afectat pels aiguats, s'han queixat que no van rebre cap avís ni alerta. Per tant, recordar quan s'emet un més alert i amb quins criteris s'envia i per què en aquest cas divendres a la nit no es va enviar un més alert davant aquesta previsió de pluges tan torrencials.
9: Nosaltres el que fem és treballar amb els plans de protecció civil. Els plans de protecció civil el que fan és que t'indiquen on, depenent de les circumstàncies que hi hagi, pot haver-hi una vulnerabilitat que faci necessari tenir un pla activat. Tenir un pla activat vol dir que els operatius estan preparats per assistir perquè hi ha una situació que ho pot requerir. Aquesta situació la teníem des del dijous. El dijous ja vam activar el pla en alerta. Vam activar l'INUNCAT, el pla d'inundabilitat, amb alerta. Aquest pla activat el que significa és que nosaltres ja estem fent difusió, ja estem explicant per tots els mitjans, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, directament a través dels ajuntaments, dels organismes, que hi ha una situació de risc, i és la que es donava. Es donava aquesta situació de risc amb una possibilitat de pluges intenses de 40 litres, podien caure amb 30 minuts. Aquesta probabilitat d'aquesta pluja intensa era baixa. Era una probabilitat que ens donaven la informació del servei meteorològic com a baixa, no alta. Per aquest motiu no és un dels referents, no és un dels criteris que nosaltres seguim per una alerta preventiva. Ja sabeu que quan nosaltres tenim un color vermell, com es diu així més generalment, tenim un nivell 5 o 6 de previsió de pluges, que vol dir que tindrem pluges intenses amb una probabilitat alta. Llavors nosaltres el que fem és enviar una alerta preventiva. Aquesta alerta preventiva no la vam enviar perquè no es donava aquesta circumstància. I el que vam fer va ser seguir les situació com anava evolucionant. La matinada, l'altre dia per la nit, el que vam trobar va ser que van començar a haver-hi pluges intenses, de manera sobtada, amb una acumulació que no esperàvem, i aquestes pluges doncs, van provocar incidents en el territori. Incidents que s'anaven seguint amb els mitjans operatius. Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció igual a la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Van haver-hi llocs on se va tenir que evacuar, i van haver-hi llocs on el que es va fer va ser que la gent havia de quedar confinada. Per aquest motiu, aquestes instruccions les anaven donant als operatius que anaven veient el que es necessitava a cada zona.
0: Però en altres episodis de pluges aquesta última temporada, aquest últim tardor hivern, hi ha hagut altres episodis de pluges torrencials a Catalunya i sí que s'han enviat, és alert, diferents a cada municipi segons el que convingués, si convenia confinar, si convenia... És a dir, que això en altres situacions sí que s'ha fet.
9: No, les instruccions que s'han donat a Monesalla semblen sigut instruccions generalitzades en el territori. Penseu que els enviaments dels alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres. O sigui, estem donant una mateixa instrucció per 10 quilòmetres. Això s'ha de saber molt clarament que aquella instrucció és la que s'ha d'obeir. I en aquest cas, com et comento, vam veure que la mesura era d'una manera millor donada directament per tal de poder atendre el que es necessités, que no una mesura generalitzada, que no teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment que estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Uh-huh. Ja per acabar, senyora Soler, sí, però que el Meteocat sí que ha dit que ja s'havia avisat d'aquest risc. Potser no estava concretat aquesta... és a dir, entenc que llavors la situació és que va ploure més del que es preveia.
9: Correcte. Sí, va acumular més aigua de la que es preveia. Sí que hi havia aquest avís que us estic dient, hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva, que és la que hem fet moltes vegades. Moltes vegades hem enviat fins i tot alertes el dia abans que comenci a ploure, que és el bo poder avisar abans que comenci a ploure, i aquestes alertes les hem enviat quan hem tingut aquesta probabilitat i aquest nivell elevat de pluges o d'acumulació, d'intensitat o d'acumulació. I és quan hem fet, com tu bé dius, moltes vegades doncs, aquests enviaments preventius. Aquest dia no ho teníem. I quan vam tenir aquest avís ja de nivell de color vermell, ja de 5 de 6, ja eren les 6 del matí, en què ja aquestes incidències ja s'havien donat, ja s'havien estat ateses pels mitjans operatius, ja havien estat ateses de la manera que jo t'explicava, que era atenent a les necessitats en cada lloc, puntualment el que calgués, i anar donant les instruccions o anar executant allò que calgués, i ja era una hora en què ja no era pertinent fer aquest enviament, perquè ja havia passat el moment àlgid de les trucades que havien tingut al 112 i els operatius ja havien actuat.
0: I ja per acabar, senyora Soler, vist ara en perspectiva, es podria haver fet d'alguna altra manera des de Protecció Civil? No sé si hi hauria algun altre mecanisme, si les alertes no és l'adequat, alguna altra situació, ho dic per les queixes aquestes de les persones afectades en càmping, així que que ens queixaven de falta d'informació preventiva.
9: Segur que s'hagués pogut fer més, com sempre hi ha una situació de millora, sempre hi ha un marge de millora en totes les emergències, evidentment, quan ja ha passat i quan ja has vist com ha anat evolucionant. Nosaltres vam seguir els criteris que nosaltres tenim establerts, vam fer els avisos com nosaltres preveiem davant de les situacions meteorològiques que se'ns avisen, davant dels avisos que tenim i de les probabilitats que es donen, i el que sí que pensem és que sempre pot haver-hi una actuació preventiva més transversal, més general en totes les matèries, no?, del dia a dia de les persones. Per exemple, nosaltres estàvem fent aquests avisos des del dijous, indicant que hi havia una alerta, que hi havia possibilitat de pluges intenses, i nosaltres sempre que diem que hi ha una alerta, el que sempre demanem és vigilància amb els desplaçaments, vigilància amb les zones inundables, vigilància amb aquells llocs on pugui córrer l'aigua, on pugui entollar-se l'aigua, sobretot que la gent no s'hi posi, que no entrin amb els vehicles. Doncs veiem que hi ha moments, nosaltres ho anem dient sempre, que hi ha una situació d'alerta, però hi ha moments com això, veiem que es produeix, o sigui, la meteorologia té un component probabilístic, hi ha un nivell estadístic que ens diu, doncs hi ha la possibilitat de que es produeixi, hi ha moments en què es produeix, i per desgràcia estem veient que amb el risc que tenim ara, amb l'emergència climàtica que s'està donant, aquestes situacions d'intensitat o d'acumulació molt elevada, per desgràcia, aquests extrems estem veient que es produeixen i que són freqüents. Per tant, el que ens pot quedar com a cosa a tenir present és això pot passar i això passa, i per tant, doncs anem molt en compte amb aquells espais que són zones inundables, amb aquells espais on es pot acumular aigua, on pot haver-hi aquesta situació, perquè realment el risc hi és, es produeix, i per tant, doncs hem de ser conseqüents.
0: Perfecte. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'evolució d'aquestes pluges aquest diumenge. Gràcies, molt bon dia.
9: A vosaltres, bon dia.
2: El temps.
0: I afegirem ara la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
10: Matí molt tranquil que fa 24 hores. Avui les precipitacions són força més minces, les que estan caient a punts del delta de l'Ebre, uns ruixats que encara podrien ser intensos fins als vols del migdia, però molt més localitzats. I veurem si arriben a caure a la resta del país, ampli domini del sol, amb alguns núvols cap al sector de les muntanyes de Prada, sud del Pla de Lleida, de poca importància, i molt de sol el que tenim a hores d'ara a la meitat nord, tot i que també hi ha alguns núvols cap a l'alta Ribagorça. Un matí fresc, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, la mínima, per exemple, a Tírvia, 14 graus, a Palafrugell, 17 graus, i a Cambrils, una mínima molt més suau, a l'entorn dels 23 graus. Avui tindrem un dia assolellat, però s'espera que augmentin els núvols al llarg de la tarda i de nou apareguin ruixats i alguna tempesta fins i tot a punts del Pirineu i del Parapirineu. Tampoc es descarta que al llarg de la tarda vespre arribin algunes febles precipitacions cap a l'àrea de la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que pugen una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir vàrem arribar a tot estirar els 32,5 graus al Carràs i avui a Ponent es pot pujar el termòmetre fins gairebé als 34 graus, unes temperatures que arreu del país tendiran a ser les normals d'un mes d'agost. I començarem la nova setmana demà amb una mica més d'inestabilitat, ja de matinada amb precipitacions a la costa i de tarda a l'àrea de la meitat nord del país, i amb unes temperatures que a partir de demà tendiran a poquet a remuntar.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat, passant 3 minuts i mig d'un quart de nou. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats no han pogut tornar a casa seva, ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alta Palància.
11: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland es el director del PMA.
12: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es prácticamente todo el flanco oeste.
11: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
13: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio, per després volver a casa con todas las garantías posibles.
11: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: Més coses. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per als migrants de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de Sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. I pel que fa al debat polític, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem, uns 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I en plena crisi a Ceuta, les crítiques del PP a Pedro Sánchez per no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote han tornat a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres i els diputats no tenen aquest dret blindat i la llei tampoc no els prohibeix treballar des de la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
3: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijo.
14: El senyor president del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
3: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
15: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec, 365 dies, 24 hores al dia, i per tant se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
3: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
15: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
3: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodón és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
16: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
3: I cal cuidar-ne tots els detalls.
16: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
3: De bata a banda, és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
16: Si volem fer una política amable, en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
3: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
0: I el govern reprèn demà l'activitat amb les carpetes d'infraestructura, seguretat i habitatge sobre la taula. La mobilitat és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici de la nova temporada amb una trobada de dos dies fora del Palau de la Generalitat ja s'ha convertit en una tradició de l'executiu de Salvador Illa. L'agost de l'any passat es van reunir al Mont Sant Benet, al Bages.

0: I després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Cara Sentim, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director d'aquest festival de Puigcerdà, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, va ser maquíssim. El McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar i realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, va fer l'empat al minut 30, però també al minut 90, finalment, com diem, Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota.
3: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
2: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista molt clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el tècnic blau Mourinho a la sala de premsa va defensar-lo.
4: Vini no és un santo, però el que li hacen és demasiado. Inicia en el primer minuto. Jo penso que és una cosa que ja està formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
2: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon de l'Espanyol consecutiu com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per la seva banda, avui s'estrena la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:15 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís. És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden, i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom. Només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: 100% committed with us.
2: En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. El partit contra l'Elx, recordem, començarà a 10:15, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I també juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui també es disputa el Getafe Racing a 8:15. I a segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, un últim apunt de futbol perquè el Badalona Women ha derrotat el Barça B per 4-0 en un amistós de pretemporada. Aquest és el partit de preparació de l'equip de Badalona abans del debut de la Lliga el cap de setmana que ve. I ara deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta, després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayer. Per altra banda, l'eslové, que resideix a Mònaco, valorava així aquest triomf.
6: Red is really nice color. I think that 0.09...
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i bé, passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: No, it's super well, so I think this helped me a lot today.
2: I acabem el bloc d'esports amb un últim apunt de motor perquè Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar. Aquesta tarda sortirà en primera posició la grella de sortida. Palou, de fet, pot arribar a guanyar fins i tot avui matemàticament ja el campionat.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a justificar que no s'enviés l'alert perquè no es preveia tanta pluja en poca estona la matinada d'ahir a la Costa Daurada. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i que manté un miler de persones evacuades. A partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic, l'agricultura. També detallarem que Catalunya ja és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I anirem també al Catllà, al Tarragonès. Ahir hi va haver una diada castellera extraordinària, amb 12 aletes de gamma extra. I en esports, Roger?
1: El Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al camp de l'Elx a 2:45 del vespre. L'equip que viatja avui mateix hi podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol d'Espí en temps de descompte, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: Tot això en un matí amb possibilitat de pluges intenses, ara ho dèiem, a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. I aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost. Com us dèiem, Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, també el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Davant els aiguats d'ahir al Baix Penedès i Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha argumentat així a aquesta emissora perquè no van enviar un alert a la població d'aquestes zones.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Soler ha afegit que l'alerta s'envia quan requereix una instrucció generalitzada per a la població en una àrea molt àmplia.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta. I al País Valencià, els bombers han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar l'incendi forestal que afecta als municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees i el miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. A la comarca de l'Alt Palància tenim la Pepa Ferrer.
3: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland es el director del PMA.
4: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
3: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
5: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en l'extinció d'aquest incendi per després poder volver a casa amb totes les garanties possibles.
3: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: I ara un parell de notícies vinculades a les altes temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions pels treballadors del camp davant la calor extrema. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Anna Borbolat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
6: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és sobretot de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
6: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. I l'Àfrica, ho dèiem ara 9:15, és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% dels que generen a nivell mundial. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència també el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: Massamba Dambús, un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
8: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
9: No són pas d'Urgilas.
7: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
10: Tinc una petita botiga.
11: Botic.
7: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
12: Això que dimarts.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
7: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
13: Quiero trabajar, pero no es difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice que no va a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa, focus total bajando.
7: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: I moren 14 migrants en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han mort en naufragi eren membres de la mateixa família. També ha perdut la vida un home i la seva parella embarassada. La ruta del Mediterrani central, des de la costa nord-africana, és una de les més mortals del món. En els primers mesos d'aquest any, el nombre de migrants morts s'ha més que duplicat. Tot i aquest augment, en els últims 3 anys, les sortides des de Tunísia cap a Itàlia s'han reduït considerablement per l'acord amb la Unió Europea que preveu el control migratori a canvi de suport financer. I de la Comèca Internacional també us expliquem que a Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
11: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
14: Dos partits.
15: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria, l'operació militar especial. La victòria serà nostra.

0: registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. És un reportatge d'en Roc Fargas.
1: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu, Francesco.
3: Les modes vintage sempre van i vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
1: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
4: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
1: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I el carrer del Tarragonès va viure ahir la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de cama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall, bon dia.
5: Bon dia. Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells, que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'ha tret mal el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arboç, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
6: El temps d'aquest diumenge ens presenta encara la possibilitat d'algun ruixat que pot ser intens fins als vols al migdia a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que de matinada han sigut molt febles, al voltant d'un, dos, tres litres per metre quadrat, però com dèiem, encara hi ha possibilitat de que pugui aparèixer algun nucli més actiu. A la resta del país, temps assolellat.

0: amb alguns núvols baixos cap al sud de Ponent, àrees també de l'Alta Ribagorça o de les muntanyes de Prades. I aquest sol ha permès, o aquesta serenor ha permès, que les temperatures avui fossin fresques, sobretot al Pirineu, amb unes mínimes que clarament han baixat per sota dels 15 graus. A la façana costanera destaquem, per exemple, a Palafrugell, 17 graus de temperatura mínima, o en el cas també de Cambrils o també de Vinyols i els Arcs, al voltant dels 22-23 graus de temperatura matinal. Tot això en un dia en el qual s'espera que, a mesura que vagi avançant el dia, les nuvolades o els núvols puguin anar apareixent, sobretot a partir de migdia tarda, on s'esperen alguns ruixats puntuals a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, localment acompanyats de tempesta, i també s'espera que alguns entrin des de l'Aragó per la Terra Alta i deixin caure alguna feble precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Les màximes més altes encara seran contingudes al voltant dels 33-34 graus a Ponent. Tindrem avui unes temperatures màximes típiques del mes d'agost. I de cara a demà ja començarem la nova setmana amb un temps una mica insegur, ja de matinada, amb pluges a la façana costanera i durant la tarda a la meitat nord del país. I a partir de demà començarà una pujada lleugera de les temperatures que sobretot es materialitzarà molt més de cara a mitjans de setmana.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europact ahir dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. La convocatòria antifeixista amb 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, va ser molt més nombrosa. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que posaria en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Miquel Muñoz.
3: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europact, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes dels nostres barris. Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els descridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
2: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven en l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança. I 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona que ha dominat el procés d'elaboració del peix amb l'anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica en aquest reportatge la Maria Guixà.
5: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
6: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
7: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
5: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
2: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
8: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
5: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
2: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al Xillo.
9: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, al supermercado.
5: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
2: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
10: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis Incrasicolus i malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix a les, o sigui, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
5: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
2: I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arritxo, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'ACN, Arritxo afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
11: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
2: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat, el segon lloc és per a Itàlia i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions.
1: Esports.
2: Roger Mau, bon dia.
12: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava un dels nous fitxatges de l'Espanyol va fer l'empat al minut 30, també al primer temps, però al minut 90 Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar, per tant, la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
13: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
12: El partit també va tenir una gran dosi de polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company, Courtois, a la zona mixta, va sortir a defensar-lo.
14: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sentió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien. Pero, como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no podían estar expulsados.
12: Les queixes cap a l'àrbitre, Sánchez Martínez, no van ser només de l'Espanyol. Els madridistes també van reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon dels blanquiblaus com a conjunt local. El primer desplaçament de l'equip serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per part seva, s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al Camp de l'Elx a 9:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix, a 11:15 vola cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel a la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick elogia Cancelo.
15: Yeah, he can play tomorrow.
16: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
15: Was in the right moment on the highest level.
12: Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 9:15, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Al marge del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda el camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès, Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda sortirà des de la primera posició a la graella de sortida del circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu 5è títol de l'IndyCar en 6 anys, el 4 consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà en segona posició. Encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint.
1: 3CAT Info.
12: I en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslovè, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
17: Red is really nice color. I think that 0.09.
18: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
12: Avui, segona etapa de la Vuelta, de 214 quilòmetres entre Mònaco i Montsaca, a França. Acabem explicant que el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes, va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui, per altra banda, a 9:15 del vespre, serà el combinat espanyol, en aquest cas amb 12 jugadors catalans, els qui jugaran. Ho faran contra Bèlgica en un partit on hi ha en joc el pas a les semifinals.
5: Són les 9, benvinguts.
1: Viu la ràdio. La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags,

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits. Ho faig per

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: I no tenia...

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Música.
3: Ràdio Argentona.
2: Bons moments musicals.

Gracias.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el nostre símil de rock and roll, però amb els colors blanc en negre. El podcast on els discos del passat no són només records, són miralls. Miralls on encara avui ens podem veure reflectits amb les mateixes pors, els mateixos anhels, les mateixes ganes de marxar o de quedar-nos, perquè la música, quan és honesta, no parla només d'una època concreta. Parla de nosaltres, de moment vital en el que ens atrapa i del pes que arrosseguem quan sona.
1: Avui parlem de carreteres, d'autopistes obertes, de fars enmig de la nit, però també de camins interiors, d'aquells que no surten als mapes i que sovint són els més difícils de recórrer. Parlem de fugir com a acte de supervivència i d'aturar-se com a acte de consciència, de saber quan cal córrer, perquè quedar-se fa mal, i quan cal quedar-se quiet, perquè continuar corrent ja no ens porta enlloc.

0: Efectivament, avui posem en diàleg dues veus separades per dècades, per contextos socials, per maneres molt diferents d'entendre el món, però unides per una mateixa necessitat profunda. Entendre què vol dir viure sense anestèsia, què vol dir resistir quan el relat es trenca, què vol dir buscar un lloc on encaixar quan sembla que tot empeny cap enfora o cap endins alhora.
1: Avui posem en aquest diàleg a Bruce Springsteen i a Phoebe Bridgers.

El fil conductor d'avui no és estilístic, no és una qüestió de so, ni d'època, ni tan sols de gènere. És una qüestió d'actitud vital. Què fem quan la vida ens queda petita? Què fem quan el món ens pesa massa? Hi ha qui corre cap endavant buscant aire, hi ha qui s'atura i mira cap endins per no perdre's del tot.

El rock, en aquest sentit, no és una música sense respostes, sinó de preguntes ben formulades. Avui escoltarem dos discos que no ens diuen què fer, però que ens acompanyen mentre intenten entendre-ho. Un disc que corre perquè té por de quedar-se i un altre que s'atura perquè córrer ja no és una opció viable.

Som a mitjans dels anys 70. Els Estats Units viuen un moment de desencís profund. La guerra del Vietnam ha deixat ferides obertes, la crisi econòmica colpeja amb força la classe treballadora i la promesa utòpica dels 60 ha quedat absolutament enrere. El relat col·lectiu s'ha esquerdat i en aquest context Bruce Springsteen, que té 25 anys, està literalment contra les cordes. Bruce té unes crítiques, però l'èxit no li arriba. En aquell moment, això ja no és només una frustració artística, és una qüestió de supervivència. Aquest tercer disc, Born to Run, de l'any 1975, no és una oportunitat més, és l'última bala.

0: I això ens explica moltes coses. Born to Run no és un disc contingut, no és discret, no és modest, és un disc desbordat, ambiciós fins al límit, gairebé excessiu. Springsteen vol fer el disc definitiu perquè sent que potser no hi haurà una segona oportunitat. Vol que soni bé, com una pel·lícula nocturna, cotxes avançant sense rumb clar, neons trencats, cors accelerats i la sensació constant que si no marxes ara, potser no marxaràs mai. Aquest disc no parla de llibertat abstracta, parla de fugir perquè quedar-se és asfixiant.
1: I ara, tot seguit, escoltarem Thunder Road. No és només l'inici del disc, és una porta que s'obre lentament. No hi ha bateria, no hi ha pressa rítmica, hi ha una veu que parla gairebé a cau d'orella. Un piano que acompanya sense imposar-se i una invitació clara i directa. Marxem. Directament, marxem. No és una ordre, és una proposta. Springsteen no promet diners, ni fama, ni victòries assegurades. Promet una oportunitat i per algú que se sent atrapat en una vida que se li queda petita, això ja és molt.

0: Què trobarem a faltar en Clarence Clemons, David?
1: I tant, que el trobarem a faltar.
0: I en Bruce Springsteen segur que també el troba a faltar. Aquesta ha estat la primera cançó que hem pogut escoltar des d'aquest nou disc, del nostre disc clàssic que avui us presentem. Aquesta cançó no parla de fugir de por, parla de fugir per esperança. La carretera aquí no és evasió, és una possibilitat. És la idea que potser encara hi ha una escletxa, un marge petit, però real, on la vida pot començar de nou. Tot el disc neix aquí. Si t'atreveixes a pujar al cotxe, potser encara no és tard.
1: Exacte. I bé, dèiem d'aquesta cançó que no hi ha una bateria, que no hi ha una pressa rítmica, òbviament ens referíem a l'inici de la cançó, perquè després sí que hem vist que hi havia més ritme i més bateria, però no amb la pressa rítmica que potser trobem en la resta d'aquest gran àlbum. Qui és Springsteen, en la següent cançó que us presentarem, que és 10th Avenue Freeze Out, fa una cosa fascinant. Escriu el mite de la seva pròpia banda. No parla d'èxit comercial, no parla de res més que de la comunitat, del grup. De trobar refugi en la música quan el món de fora, el món exterior, és fred, dur i indiferent. La E Street Band no és només un grup de músics, és una família escollida, un lloc on tornar quan tot falla.

0: Blanc en negre, avui amb nosaltres, Bruce Springsteen, escoltant aquest nascut per córrer, sense arribar a les 3, eh? Vull dir, córrer, però no, sense anar a arribar. Aquesta cançó ens recorda una veritat molt simple, però essencial. Ningú se salva sol. Tots necessitem en algun moment donat un cop de mà. La música aquí és lloc de trobada, és identitat compartida, és calor humà enmig de la intempèrie, en un món que l'expulsa i la comunitat la sosté.
1: Exacte, era 10th Avenue Freeze Out, la cançó que havíem escoltat. I abans d'escoltar el següent tema, que serà el tema que dona nom al disc que el 1975 va editar Bruce Springsteen. Volíem fer-vos comentaris que fem sovint en aquest podcast, que és el tema de les curiositats dels artistes dels quals presentem discs. Una de les curiositats que potser no sabíeu, potser sí, però si més no la comentarem, és l'origen de que a Bruce Springsteen li diguin The Boss. The Boss és el sobrenom, no?, a qui es coneix aquest artista, però pels qui no ho sabeu, l'origen és molt senzill. Era el nom que li va posar als músics de la E Street Band quan ell, quan anava de concert, s'encarregava de repartir els diners que havien aconseguit. No? I no era una cosa que li agradés gens, perquè ell detestava tot el tema de les jerarquies, però s'hi va quedar. Al final ho va haver d'assumir i ara pues, no és que li desagradi. I una altra curiositat interessant és que l'any 76, un dels seus ídols, com molts de vosaltres sabeu, era l'Elvis Presley, va intentar colar-se a la mansió de Graceland per conèixer-lo i, evidentment, va ser detingut per els guardes de seguretat i no va poder pas conèixer l'Elvis.
0: Bueno, passem, doncs, a la propera cançó.
1: Exacte. La següent cançó que presentem avui és Born to Run, que és la que dona nom al disc, i aquest és una mica l'himne, tot i que no és un himne triomfal. És el crit d'algú que té por de quedar-se o de quedar-se atrapat en una vida predestinada, sense marge de l'acció o de canvi. I tot és exagerat, tot és èpic, perquè la sensació de voler fugir també ho és. Aquí la urgència no és estètica, és simplement vital. Born to Run.

0: ritme frenètic, nascut per córrer la carretera, aquí no és romanticisme, és una necessitat vital, és el desig profund de no resignar-se, i per això aquesta cançó encara funciona avui en dia, perquè aquesta por de quedar-se, de no arribar a ser, encara existeix, encara és nostra.
1: Exacte. El que anem a escoltar tot seguit és una altra de les cançons que forma part d'aquest Born to Run, és Backstreets, i aquesta és una mica la cara fosca del disc. Aquí Springsteen parla de la pèrdua de la innocència i de les amistats que es trenquen, fins i tot potser de promeses que no es compleixen. Fa una mica al·lusió a que créixer no sempre és èpic, sovint fa mal. I aquesta cançó no ho amaga ni ho maquilla. Backstreets, meravellosa.

0: Sí, sens dubte, fins i tot amb Bruce Springsteen l'energia també s'esgota. Aquí l'Springsteen deixa de córrer, s'atura, mira enrere i el que veu no sempre és bonic, però és real. És el preu d'haver volgut, tant.
1: Sí, de fet, hem de pensar que aquest disc es grava a l'any 75 i, bé, Springsteen està en la situació que es troba i que hem explicat anteriorment. Es va gravar a Nova York, va sortir publicat el 25 d'agost del 1975 i és un disc que la revista Rolling Stone va situar com el 18 de dins els 500 millors discos de tots els temps de la música contemporània, no? Per tant, bé, és un gran disc que us recomanem l'escolta tantes vegades com sigui possible. Per altra banda, ja per escoltar la darrera de les cançons que ens ocuparà avui, Jungle Land, us volem presentar un dels que va ser un dels temes més escoltats en aquell moment. Va ser un dels quatre èxits que va tenir aquest àlbum. I això no és una cançó, és una pel·lícula. Hi ha personatges, hi ha escenes, hi ha carrers, hi ha violència, hi ha amor, i un solo de saxo que no acompanya, sinó que és un perfecte narrador. Tot el relat del disc ens culmina aquí, amb la conseqüència de que la fugida té conseqüències.

0: Bé, podríem dir que hem arribat ja una mica a la meitat, a l'hemisferi del nostre programa, del nostre Blanc en Negre d'avui, amb Bruce Springsteen com a protagonista, i que Born to Run és el que tanca, com una tragèdia urbana, amb la sensació que la fugida no sempre salva, però que quedar-se tampoc era una opció viable. I anem cap a una transició, que cap al nostre disc contemporani, i en aquí volem sí que volem fer una mica d'incís, perquè evidentment nosaltres quan fem la tria d'un disc clàssic, busquem contemporanis, busquem alternatius, busquem grups que d'alguna manera o s'hagin influenciat o hagin tret doncs algunes línies musicals o editorials inspirada en el nostre clàssic, però que està clar i evidentment que n'hi ha molts més, no, David?
1: Evidentment. Pensem que nosaltres el que fem és una tria personal i segons el que des del nostre punt de vista absolutament subjectiu, doncs considerem que és l'artista que té aquell disc, perquè no comparem artistes, hem de dir que comparem discos, això ha de quedar clar. I busquem un artista que, ja sigui per la seva influència, fins i tot a vegades per la temàtica que hi ha en aquell disc, doncs és com una qüestió paral·lela al disc clàssic que presentem, no?
0: Sí, per això també, si hi ha alguna persona que tingui algun suggeriment o que ens digui, no, home, aquest no és amb l'esprístic, aquest no lliga...
1: No lliga gens.
0: Sí. No enganxa ni en cola. Llavors, doncs, bueno, tenim un Instagram que ens poden fer arribar doncs suggeriments, no? El podcast... Podcast Girona.
1: Exacte, podcast/ sí, Girona.
0: Girona, doncs ens podeu seguir i aquí doncs a fer-nos arribar doncs alguns suggeriments d'alternatius.
1: Sí.
0: Però també dir-vos que aquest ha estat el motiu del perquè en el capítol anterior, en l'episodi anterior de Blanc en Negre, vàrem fer un resum dels primers quatre. O sigui, el concepte està que cada quatre clàssics, cada quatre episodis de Blanc en Negre, en farem un d'especial en el que recollirem les quatre cançons més emblemàtiques dels quatre clàssics i en David ens portarà també una sèrie d'alternatius que no van estar en el primer programa, no van estar en el programa original, que no els vam enllaçar ni els vam fer parella de fet.
1: Exacte.
0: Però que podrien haver estat, no?
1: Sí, de fet, a veure, per exemple, a nivell del primer programa que vam fer, Muddy Waters, i que nosaltres vam posar com a contrapunt a Gary Clark Jr., doncs, bueno, aquesta era una possibilitat, en podíem haver fet moltes més, i bé, aquest era una mica el sentit del programa resum que fem després de fer quatre podcasts en aquest sentit. Què fem? Doncs diem, home, tot i que nosaltres vam utilitzar com a contrapunt Gary Clark Jr., aquí us donem unes altres alternatives que podien haver estat perfectament els contrapunts en aquell programa, no? I bé, continuem, doncs, perquè sí, ara ens toca la transició d'avui.
0: Sí, Springsteen parlava de carreteres exteriors...
1: Phoebe Bridgers, que és el disc contemporani d'avui que presentem, parla de carreteres interiors...
0: On ell crida, ella xiuxeja.
1: Sí, i on ell corre... Ella s'atura i fins i tot observa.
0: Passem, doncs, a aquest disc contemporani.
1: Sí, és Punisher, un disc de l'any 2020, que arriba en un món cansat, amb la societat normalitzada i una generació exhausta emocionalment. Considerem que, o recordem, millor dit, que és l'any del Covid. Phoebe Bridgers no escriu per fugir, escriu per entendre's, per posar paraules al soroll interior que ja no hi ha, quan ja no hi ha, on córrer o on no fer-se mal, no? En aquest sentit, hem de dir que...
0: Sí, no hi ha èpica.
1: Exacte.
0: Hi ha una estetat radical que es desarma, una manera de cantar que no vol convèncer ningú, només dir la veritat, encara que sigui incòmode, no? Que no ens agradi.
1: Exacte. Doncs bé, entrem sense més pauses al primer dels temes que us presentem de Punisher, Garden Song. Aquesta cançó funciona com un som, amb imatges difuses, records barrejats, emocions que no sempre tenen una forma clara. No hi ha un relat lineal perquè la ment tampoc funciona així quan està cansada.

0: Podríem dir, si haguéssim de fer servir una paraula, possiblement seria sensible, no? Sensibilitat. Aquest disc no s'escolta amb el cap, s'escolta amb el cos, amb la intuïció, amb l'estómac. És una música que no entra per la raó, entra per la ferida.
1: Sí, i a més volem destacar que Phoebe Bridgers és jove, és una noia nascuda el 1994, va néixer a Pasadena, i també forma part de dos projectes. Ella té el seu projecte personal i forma part de dos projectes interessantíssims. Un és Boy Genius, que s'escriu tot en minúscula i junt, amb dues noies més, amb la Julian Baker i la Lucy Dacus, i també forma part amb en Connor Overs, que és un cantautor nord-americà del qual us recomanem la seva escolta, d'un projecte que es diu Better Oblivion Community Center. I simplement doncs dir-vos que aquest disc, Punisher, va ser el punt de partida perquè fos nominada l'any 2021 a 4 premis Grammys: millor artista novell, millor àlbum alternatiu, millor cançó de rock Kyoto i millor interpretació de rock també per Kyoto.
0: Però que no va guanyar cap.
1: Pobre, exacte. Però bé, parlant de Kyoto, és la cançó que us presentem tot seguit. Musicalment és una cançó lluminosa, gairebé enganxosa, però el que explica és molt dur. Parla de distància, de ferides familiars, de la necessitat de protegir-se per no tornar a caure.

0: Bé, en una autodefensa, com comentava en David, aquesta necessitat de protegir-se per no tornar a caure. El contrast és de devastador i profundament honest. En riure mentre et fan mal també és una forma de supervivència.
1: Sí, i bé, supervivència és una de les paraules claus, entenem, d'aquest disc. Per què? Doncs perquè el títol del disc és Punisher, no? Castigador, no? Aquesta cançó, que és la que us presentem tot seguit i la que dona nom al disc, parla de comparació, de sentir-se petita davant dels referents i de la pressió invisible de no estar mai a l'alçada.

0: Possiblement en aquí, aquesta cançó, possiblement seria la que més m'agrada del disc. És una, té una extrema fragilitat emotiva, fins i tot m'atreviria a dir que té un toc de sensualitat, no? És una cançó que aquí ens transmet que la presó aquí no és externa, és interna, és interior, és la veu aquella que no calla mai, no?
1: Exacte, és una cançó molt bonica, és una cançó molt bonica. Bé, aquest disc va tenir una altra cançó que va tenir molt d'èxit o molt de reconeixement pel públic, que va ser Moonsong. És la cançó que us posarem tot seguit. És una cançó sobre estimar massa i sobre donar més

0: Monsong, aquí no hi ha dramatismes, només una veritat nua, difícil de sostenir, però impossible també d'ignorar.
1: Sí, una frase interessant. And now my feet can touch the bottom of you. Ara els meus peus no poden tocar el teu fons o el fons de tu, no? Bé, Monsong, un tema interessant, lent, pausat i molt, molt, molt poètic. L'últim tema que us presentem de la Phoebe Bridgers del disc Punisher és I Know the End, que comença com un murmuri i acaba com un crit, com si tot el que s'ha anat contenint durant el disc finalment necessités sortir. I Know the End.

0: ja hem volgut deixar una miqueta aquest canvi de ritme, perquè possiblement és aquí, inesperadament, on Phoebe Bridgers connecta amb Bruce Springsteen, no per la forma, sinó per la necessitat d'expressar-ho tot abans que sigui massa tard, no?
1: Sí, tal qual. A més, pensem que aquesta cançó no t'esperes que acabi així. I Know the End, per mi, és un dels grans temes d'aquest disc Punisher. És absolutament interessantíssima. Phoebe Bridgers amb aquest I Know the End. I bé, va arribant l'hora d'anar tancant el nostre espai d'avui.
0: Sí, avui hem tingut una parella realment molt interessant.
1: Tal qual, molt interessant.
0: Si féssim un tancament per aquests dos minuts que ens queden de programa, seria que Born to Run és un disc que neix d'una urgència molt concreta, la por de quedar-se atrapat, no atrapat en un lloc físic, evidentment, sinó en una vida que sembla ja escrita abans d'hora. Springsteen no canta des de l'èxit, canta des de la necessitat de sortir corrents cap al temps, amb tot que abans que el temps ens tanqui totes les portes, no? Aquest disc està ple de moviment, està ple de carreteres, de promeses grans, gairebé excessives, però sota tota aquesta èpica hi ha una fragilitat molt clara, la consciència de potser que aquesta fugida és l'última oportunitat. Born to Run no és només un crit de llibertat, és també un crit de supervivència. Springsteen construeix un relat col·lectiu, gairebé cinematogràfic, però el que realment importa no és cap destí concret, sinó l'acte mateix de marxar, moure-se per no quedar-se quiet, i somiar a gran part per no resignar-se massa aviat. I potser, per això, aquest disc continua ressonant, perquè parla del moment en què encara creus que fugir és possible, encara que no sàpigues ben bé cap a on.
1: Phoebe Bridgers, que va publicar aquest Punisher que s'han presentat avui el 2020, 45 anys després de Born to Run, és una artista que també ens ha fet un disc cinematogràfic i també és un crit de supervivència, igual que dèiem de Born to Run. Però Punisher potser és gairebé el contrari d'aquella fugida. Aquí no hi ha una carretera, no hi ha un horitzó obert, no hi ha grans promeses. Hi ha quietud, introspecció i una mirada molt lúcida cap a dins. Phoebe Bridgers no canta per escapar, canta per entendre què passa quan no pot.
2: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència, o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA, o sigui que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i per tant d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i per tant van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celest en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus, ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba d'alinear.
1: Què
3: això
1: fas?
3: No, que s'has... Ara. Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
1: I a Ticap, a casa?
3: Girar... Ah, no. És que no... Clar. Això estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Ah, o sigui, llavors sí que mal assumpte, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens ho soluciones, això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar
3: exacte
1: això. I quines mira, conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Home, molt interessant.
3: Cert, he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida.
1: Uh-huh.
3: Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra.
1: Sí, home. Sí.
3: Estructures antiquíssimes.
1: Mm-hmm.
3: Tenen un sentit astronòmic, de calendari. Mm-hmm. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament
3: és
1: a moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades. Cosa que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I dius, tant. Qui veu una ossa a la ossa,
3: mare,
1: no?
3: Diu. Ah, exacte.
1: Sí.
3: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això, eh? Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc bessons. Ah, mira, tot el juny. Veus? Fixa't.
3: Sí. Doncs tenim tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No? O no, no ho sé, no et sabria
3: no,
1: dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, no, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí,
1: és això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment, també dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general, no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això, una mica.
3: Exacte.
1: Ja.
3: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades
1: sí,
3: ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades. Innombrables vegades.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps.
1: Ah, ep.
3: I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop al futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
3: a
1: això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
3: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
3: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però
1: no.
3: Hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla.
3: Sí.
1: I, bueno, és això, i ja que hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: La cosa de l'astrologia no surt gaire bé, tema horòscop i tot.
4: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
4: sí.
1: Ja, vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que havia demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Això va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, anem-ho... I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques. Sí. Jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
3: La perversió dels estadistes, eh?
4: Però, a veure, doncs, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
4: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
4: Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé, això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Oh, això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: Compte.
1: És... Això...
3: Però a França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, a més. Fixa't. Has de tenir un passaport.
4: Has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també,
1: claro, si ets francès...
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, de pel zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I, i aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
3: Un
1: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
3: Que quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
3: bueno,
1: sí, i tant.
3: I es deien tota la...
1: Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que quedes, no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el sol passa, perquè el sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12, en el sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes, vale? Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé,
1: anem a
3: veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra. Aquesta no hi és. No l'han posada, perquè no fos cas posar-li.
1: Tenim... Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé.
3: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs,
3: no sé si
1: molt estrany. Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
3: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el sol a davant, evidentment.
1: Sí, però aleshores no veus cap dia estrella. No es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, ens quedem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores,
1: vinga.
3: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs hauríem de considerar els escorpins una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no toca.
1: És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al sol, Ofiuc?
1: A veure.
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això.
3: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs bàsicament els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X de Twitter, sí. Clar, no sé si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X.
1: Ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors.
3: Sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. sí, és veritat. Sí, sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. O seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del Zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc. No?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com us podíem imaginar amb un àtom, sinó que giren amb un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests, tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
3: L'eix de la Terra,
1: sí.
3: Tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
1: com una baldufa,
3: ara...
1: no?
3: Sí, que... exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, apunta... al nord, sí, sí. És com si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament no es mou.
1: Sí, sí.
3: Està
1: just
3: només a un grau del nord real d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha sigut sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Que estava apropet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella. No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí. Curiós,
3: més,
1: eh?
3: Això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: Els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Exacte, i la base d'això... No? Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius, és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està a balança,
1: sinó que està en una altra constel·lació.
3: Això és molt possible, perquè es va mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no,
1: t'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí, sí, sí. Ara, si no, ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar, no. Ara dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot això és mitologia.
4: Bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet.
1: Bueno.
3: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí, però avui toca el tema dels horòscops, no? Ells no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
3: D'acord.
1: Centrem-nos que ens interessa el zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones, tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí, sí, sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
4: Bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
4: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
4: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
4: Sí, sí, sí. 2.000 parelles
1: poca
4: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
4: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però potser... d'acord.
3: No eren alemanys.
4: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
4: Sí, sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
1: endavant,
4: ho respectem també profundament. Doncs ell va agafar...
1: Endavant amb els bessons.
4: Abans de començar, si voleu, busqueu pel Google. És fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
3: No, està bé, és un entorn controlat.
4: Sí, sí, sí.
1: Està ben pensat.
3: Sí.
4: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs, res.
1: Ah, directament, res.
4: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000,
4: Sí, sí, sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
3: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
4: Clar, doncs li van dir és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, vale, doncs, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va, som-hi.
4: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir, va, a veure.
4: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
3: No,
1: o sigui...
3: no.
1: Clar.
4: Sí. Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
4: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han criat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
1: Clar, exacte.
3: Sí, clar, no em repliquis això perquè, clar, m'estàs dient la raó.
1: Sí, efectivament.
4: Sí.
1: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
4: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
4: Sí, és que, clar, tot això que has triat educació, salut, feina, relacions, interessos, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
4: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
4: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
3: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
4: evidentment.
1: Al respecte.
4: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no ets francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Sí. Això serveix una mica per tot, potser, també.
4: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot... L'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
4: Ah, exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
4: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
4: Sí, sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí. Fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
3: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
3: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
3: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui per el prop que està, diguem.
3: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Sento. Jo he triat... Ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
4: És com un Plimpton.
3: Sí, un potro. També.
4: Les raspalleres.
3: Tinc un petit... Sí. També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
3: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
3: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
3: Sí.
1: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
3: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
3: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
3: Doncs a uns 23 metres.
1: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... influència que Júpiter.
3: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
3: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
3: Perquè hi hauria un problema.
1: Clar,
3: doncs, cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
5: Molt bé.
1: Com vas?
5: Bé.
1: Com ho portes, això?
5: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
5: Bueno, no, perquè ja no es comp... jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
1: per fer un riures, no?
5: Sí, perquè sí? El que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor, oh, ostres.
5: Però sabies que això era mentida.
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
5: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
5: Avui la meva missió és, durant els, jo sé, 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
5: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades... la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o alguna nova, algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
5: Sí, sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres des de partint de les matemàtiques, de la física, etc. Eh?
5: Entès.
1: O sigui que... ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
5: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Albert ja ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
1: tots van a parar allà mateix.
5: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, és com haurien de ser les coses, però a vegades no són així. Però com us deia, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat, el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va fer una mostra de... va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí,
1: però no va acabar demostrant res.
5: No, per això, bueno, sí, no? Que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: Clar, evidentment.
5: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs... l'èlit.
5: Sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
4: Vaja.
5: No va encertar.
1: Fracàs, estrepitós.
5: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
1: Punyeta.
4: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
5: Exacte, n'hi ha posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
1: Vale. Sí.
5: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: s'havia... 75, eh?
5: Sí, 75%.
1: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
5: Ah, exacte. Diem, bueno, ens equivocarem una mica perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
5: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar. O sigui, van encertar.
1: O sigui, ostres.
5: O sigui, els diuen, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo...
1: Sí.
5: Ells van encertar una miqueta més. Però... tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
1: però molt per sota del 75.
5: Entenc. No, clar, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... el que deia un no coincid... de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
1: clar.
5: Res.
1: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
5: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents, per a veure si coincidíem amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a 2. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar, certament.
5: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
5: Sí,
1: justet.
5: Sí. Però bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gaire bé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar. ¿Vale? I aquest...
1: 178.
5: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. Sí, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per alçades de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones.

0: Clar,
1: prec not, eh?
0: Home, i així que has de dir que hi ha parrams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63 sí. Doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, públic.
0: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant... O sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era audaç de dir, escolta'm, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
0: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però... Bueno, un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir, és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix.
0: Sí.
1: Clar.
0: Sí. Clar, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
1: un 10%.
0: Sí, un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no, bueno, mira.
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
0: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 368 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític, clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: Clar, s'entén que...
2: Si no és un, és l'altre.
0: Exacte.
1: No, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Vale, si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
0: Però això són com
1: les quartetes de Nostradamus.
0: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn de lo que interpretis. O sigui, tot és interpretable. I bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de La terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que, déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi... Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí. Molt bé.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no, perdó, però no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist total també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim,
0: sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent. I per donar-li un punt de dolçor al programa, descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
2: Perquè
0: és diferent,
2: eh? El que és de forn.
0: El de forn, eh? Aquell que queda crustonet una miqueta.
2: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
6: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
6: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
6: Sí.
0: En rajola?
6: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
6: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
7: Hola,
0: estàs?
7: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
7: Sí, però...
0: Com la Paula.
7: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
7: sí,
0: o tal qual?
7: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge al tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Sí, home,
0: de pensar-ho.
2: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya, que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, d'aposta tenim iogurt d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia... Sempre menjo aquest iogurt. I l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan menges aquest.
1: Sí. Dic, però això què és?
0: Va, vinga,
1: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós i us faré una pregunta, la primera, que anirà al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta. I és, si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que jo he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè, de fet, jo tinc companys que i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
7: Sí, sí. Jo he viscut.
0: Tu també l'has viscut.
7: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
7: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
7: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabríem què fer. Mm. I clar, ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens, sí. Eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
7: a tu? No, sí. Espera.
0: Ah, per això era llarg de la història.
7: Sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
7: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què. I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
7: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
7: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel.
4: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També... Per tu, Felipe, aquí tens un amic, que sàpigues, aquí en tens. Però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, Miquel, potser no? Afortunadament, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
7: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per a alguna cosa. Okay. I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
7: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
7: De que, clar, jo, amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema, i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és això, o sigui, si estàs passant per una situació així,
3: parla amb els teus amics, mm-hmm. que ho sàpiguen i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu i clar, no ho pots dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de
7: gens.
0: Visualització de pel·lis?
7: Gens.
0: No.
7: Gens.
0: No.
7: Gens.
0: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que la xerrada està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè clar. El bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i clar. Que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: que facis, l'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo ho vaig fer. O sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fa ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar, quan la meva mare va anar a parlar em van canviar de classe, però és que mai vam parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: Una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
4: Jo crec que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa perquè llavors pots sortir perdent.
0: Sí. Llavors, o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
4: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
2: Sí, molt bé. He agafat... Una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també, eh?
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent, no?
2: Sí. Soc un xivat, o no em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament potser jo seré la següent víctima, sí. No? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè... De vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
4: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
4: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: La resta, ho veieu així també?
7: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més... més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire
1: sí,
7: bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent al típic empollón, no està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
4: Sí. Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sí. sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
8: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
9: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
8: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
9: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
8: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
9: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
7: No.
0: Què seria bullying?
7: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
7: Cada dia.
2: Constant.
7: A cada hora. Sí. I saps que aquesta persona li
4: no li agrada.
7: No li agrada.
0: Exacte.
7: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
2: Sí.
0: La resta, sí. Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot, i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
0: I
2: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben diferenciar entre el bullying i la broma.
7: Total.
1: Potser fan bromes i diuen, no, sí. Però si això és una broma, total. No passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
1: jo
0: de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
4: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
4: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
4: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
7: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo... O sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no dutxes, i jo, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullings, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
4: Sí. Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
0: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més que fa, fa algú... molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan ets adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs, s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
7: Clar,
1: sempre
7: sí.
1: Tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
0: el ciberbullying.
2: Passa bastant.
0: Passa bastant, també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... Clar, si no tens TikTok, pues bueno, pues
0: a través d'un
2: igual,
0: perfil,
2: no?
0: Segurament,
2: sí.
0: Fins i tot
2: un perfil així,
0: anònim...
2: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt... Termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun, vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
10: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics l'han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
11: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
10: Parlar i queixar-te, és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
10: Sí, és massa tova, i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor. Plan més fort, on ho passeu malament, perquè va... Jo dic així, sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
11: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
0: Es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada, que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, sí. I la mencionaven a ella, i és en plan, estava la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
4: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona sí, que sí. Ho... O sigui, clarament, clar, ho feia amb tota la intenció, no?
4: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen sí. A l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar a se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: I què es fa en aquests casos?
1: Els professors no poden fer, poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta i sobretot si els hi poses un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
4: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també sí, associat sí. A una, jo què sé, a una identitat, també sí. Té els seus riscos, sí, perquè clar. També vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no? No sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
3: No.
2: Massa toves.
0: Massa toves.
3: Sí, sí, sí,
0: com faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no?, a l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
3: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying, que t'adones
3: aventes... Jo vull parlar del ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora a l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora a l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Clar.
3: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és... Li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí. Encara que sigui fora.
3: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de 10 o amb pollo per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem i, clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Mm-hmm. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut. I, clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
3: A gust i l'alumne exemplar de sempre.
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador sí. I d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i, per tant, ho paga amb algú? O
4: jo
0: no necessàriament?
4: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó.
4: Sí.
0: I pots... quines poden ser aquestes raons?
4: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
4: Sí, més sí. Per res, per treure la teva tristesa.
3: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer
3: sí.
2: Davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
0: No sé si ho veieu
1: correcte,
0: així.
1: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, esclar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i al fi és això. Llavors, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i al fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
1: Ho reivindico.
0: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
1: De debò que sigui d'Espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
1: Espatec del
0: Espatec,
1: bon preu.
0: Tu, d'Espatec, de la resta.
3: De pernil salat, pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno, hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
1: alta. Xun, xun, xun.
4: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
3: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
3: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
3: Fa això, no? Però, si sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que et passa de tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec que...
12: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
1: Tenen por.
3: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
3: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
3: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
3: No.
0: Amb una resposta...
3: Que pensin ells, no? Clar, de per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Uh-huh. El miro fixament...
0: Que bé que van aquests segons.
3: Clar, sí.
12: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, i ja saps què estàs fent.
3: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dóna'm l'estoig. Dóna'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
3: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
4: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
1: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
0: és
1: gent.
0: Molt
1: aquesta
0: interessant
1: gent,
0: això que comentes.
1: On estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, digues.
4: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta. Mm-hmm.
0: Per tant, tu ho castigaries a les dues.
4: Sí, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta
4: de
0: coses.
4: Sí.
0: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? A l'Ariadna i la Carla?
12: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
4: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Ah. per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
6: Pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
6: Sí. Sí.
12: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati per què?
12: Al pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona sola. O sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
3: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, no, a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I, clar, és evident, o sigui, simplement... un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
0: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
12: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui... Hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'envies fotos seves.
12: Mm.
0: Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do. La Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
3: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
3: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
12: Sí, això,
3: o sigui, el que ha fet és manipulació.
0: Uh-huh.
3: És manipulació.
0: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
3: clar.
0: Final. Què faríeu? Què?
1: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
0: Apunts,
6: és a la seva vida personal.
3: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit amb un compte falsa, jo crec.
0: Miquel, tu què opines?
6: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, l'ha de fer el rumor, però el rumor pot començar
6: pot
0: a córrer...
6: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però
6: clar,
0: el mal
6: costa.
0: Ja està fet, eh?
12: Ja.
0: I la resta,
6: llavors,
0: què?
6: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa... I llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Mm-hmm. Però està fingint una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat també és il·legal, no?
6: Sí, i... bueno,
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens i aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar... O sí que hi ha consens.
12: Jo crec que la tercera.
6: La tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
3: Sí, però també els altres
0: que
3: dos...
0: Que ja s'ha de ser mala persona.
1: Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
12: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin vinga, incidència, te la regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que sí... Veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaré aquell noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demana perdó, parla amb ella en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
3: Què va?
1: No.
3: Què
1: va,
3: dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
12: Sí.
3: Però mira, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor.
3: També, però
7: el rumor, o sigui, segueix allà. Clar,
6: i seguirà vivint amb la
12: por. Un altre lloc, també.
7: Exacte.
0: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
1: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola, potser, si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble, on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona. Només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar. Es soluciona.
0: En canvi, tu vas haver de marxar, no?
7: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no?, que ho
7: està fent. Exacte, és...
0: Pues well, i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
7: D'alumne-profe o de profe-alumne?
0: De les dues situacions.
7: També... Jo puc parlar de profe-alumne, perquè... Què?
6: Parla.
7: Perquè... educació física... Bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Mm-hmm. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos és teu i ja. Mm-hmm. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. Mm-hmm. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat. I després li deien a la professora...
0: I la professora no ho va voler entendre.
7: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. Mm-hmm. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa. Mm-hmm. No, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist total. També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació?
1: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes, es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després purissona i a sobre. I ja és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem. Estem a punt d'acabar el programa.
7: Què dius?
0: I us demano que fem un titular. Ja. Sí. És que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobre tot el que hem parlat i amb què us quedeu. Christian.
1: Si ets testimoni, actua. No et quedis callat.
0: Felipe.
7: Jo, bueno, és una reflexió. Es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé. La van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
7: Clar. I clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
6: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
12: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Christian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui un oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, aquesta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius, jo com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal, o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, que fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no?, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves, el sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut de vista la carona, la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ara, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
0: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. No, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, sí o sí, que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
2: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital, dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
0: Sí, I és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen, no? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega, que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
2: ejaculacions... Descàrregues, sí.
0: Descàrregues, aleshores, és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, això és gravíssim, perquè clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint a tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, primer a escoltar el seu cos, a dir no...
2: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
0: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
2: Aquí està el tema.
0: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
2: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària, està tan plena de coses, que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo per merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem!
0: Està desconnectada.
2: Clar,
0: està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateix, al meu cos, i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé, o sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no?
2: Clar.
0: I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
2: Ha sigut una tasca, per tant.
0: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència, i aquí tenim la major part de dones vivint en parelles amb supervivència.
2: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món es diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
0: Exacte.
2: I això,
0: exacte,
2: perquè, és un problema.
0: No afectar a l'altre moltes vegades.
2: Clar.
0: Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè... l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta... o hi ha persones que diuen... No, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estem parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre Mindful Sex.
2: Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques. Sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
0: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
2: Ah, mira.
0: A les cartes hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
2: Per exemple?
0: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
2: Què és la intel·ligència genital?
0: Sí, es tracta de connectar, estem pell amb pell, amb els genitals en contacte, i però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions, i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
2: Vale.
0: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que s'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que s'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions, no? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
2: Vale.
0: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades des de la desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
2: Sí, però Emma, què fem?
0: Constantment parla.
2: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han estirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
0: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions clar, per salvar-te la vida, no?, per una salut mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. Mira, el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el Mindful Sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també aquest programa és en parell, o sigui que les persones, si algú ens està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que...
2: Vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de cap, perquè us faran un estudi i diran...
0: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem, no?, pre-post. No?, i que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No? La sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Uh-huh. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
2: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
0: Finalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estima el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
2: vale.
0: I vigilem els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys... olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no, de col·locar, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor. És com aquesta escalfor, com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no? Que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no? que porten els pits, no? Després d'haver rebut aquestes agressions... I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
2: Exacte.
0: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, I que es comença a despertar i veus que diuen, ostres, jo em pensava que no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc. No des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
2: Per tant...
0: Que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
2: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil. És igual.
0: Sí. La música, perquè la música també canvia.
2: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra parella, no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
2: per por,
0: tenir un
2: sí,
0: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
2: Sí.
0: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
2: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
2: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època, l'home...
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
2: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans, no.
0: És per tothom.
2: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
2: vivint i realitzant no és bo.
0: Exacte.
2: Vale, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
2: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: I el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però seria, sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
2: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
0: El cos mai menteix, Charo.
2: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
2: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure amb tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
2: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem, amb Mindful Sex.
0: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindful Sex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder resignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
2: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
2: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
4: Doncs Una família és un llibre que explora el concepte en si de la família i que amb un arc temporal que abarca doncs, tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs que es queda embarassada a l'inici del llibre i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família i que és una família molt poc convencional en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven aquestes dues noies, però que la vida doncs, les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dos famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no? que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
2: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
4: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?
2: Molt visual.
4: De projectar-la, no? Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques, i la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
2: O sí,
4: que,
2: per exemple, Alba, o sí, no se sap mai.
4: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. Creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
2: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
4: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè clar, que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
2: Sí.
4: Per una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
2: No,
4: sinó que han fet moltes altres coses.
2: Tu has estat mami, no? Passa...
4: Sí.
2: És una cosa força interessant.
4: Bueno, ja està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
2: de parir.
4: Del naixement. Sí,
2: bueno,
4: sí.
2: Bé.
4: Exacte.
2: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
4: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
2: Carai.
4: I, però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
2: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
4: Perfecte.
2: A reveure.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
4: Adéu. Adéu.
2: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves perquè, noies... En aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Bahamas by the 2022. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: tot.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Bona nit, són les 11. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça està guanyant amb solvència el seu debut a la Lliga. Al camp de l'Elx, Rafinha de penal ha fet el primer gol blaugrana, també ha fet el 0-3, amb el qual ara mateix estem al marcador, i Adeyemi ha fet el 0-2. De moment, al minut 68, el 0-3. El partit l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. A més, al final del partit, l'argentí ha marxat sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans ha empatat contra Bèlgica, un resultat que els ha classificat per a les semifinals del torneig.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre, amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 11. Salutacions, us parla Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, ando todo correctamente.
0: El Vendrell, veïns com en Ramon, diuen que fa en solucions.
6: El acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grues retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, es reafirma en la decisió de no haver enviat un es alert als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera que la proposta és desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Ara passen 8 minuts de les 11. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments. En crònica internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte Kiev amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estels sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu, les imatges que publiquen mitjans locals són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en moltes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari a terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot i això, el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Ara passen 12 minuts de les 11 del vespre. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Ho ha seguit Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells dels folrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
0: És un quart de 12, obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: L'alerta per pluja intensa continua també aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu, al Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. En clau internacional, us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Harnais, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare...
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per a aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa d'on surten les principals rutes migratòries cap a les illes, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Èlia Borràs.
23: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
24: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
23: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. La Minato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
3: Tinc una petita botiga.
23: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
4: Aixec dimarts.
5: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
23: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
6: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
23: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara tapaïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 per delictes sexuals. Són reclusos amb penes superiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal d'Ossogorb a la comarca de l'Alt Palància. El foc ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona. Va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I rècord de traduccions de llibres escrits en català, l'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isasco Narretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada. En declaracions a l'ACN, Arretxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
0: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts.
1: Esport.
0: Amb en Marc Andrés.
2: Esport en directe és a punt de finalitzar el debut del Barça a la Lliga i ho farà amb golejada blaugrana al camp de l'Elx. A falta de 3 minuts per finalitzar el partit, Elx 0, Barça 5. Rafinha ha fet el 0-1 de penal, després també ha fet un segon gol. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana just abans del descans i a la segona meitat també Fermín ha fet un doplet. Per tant, Rafinha 2 gols, Fermín també, i Adeyemi ha sumat un altre. Aquests dos gols, per cert, a la segona meitat han estat assistits per Anthony Gordon, que també ha tingut un paper destacat. La mala notícia del partit, això sí, és que Gavi ha marxat lesionat i ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. Aquest partit, aquests minuts finals del partit i també tot el que passi quan acabi, quan soni el xiulet de l'àrbitre final, ho seguirem en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a dos, amb dos penals a favor dels groquets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una esbroncada pel jugador. La sentim. Un Julián Álvarez que quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys eren saludant sobre la gespa a l'afició matalassera, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha explicat d'aquesta manera l'entrenador Diego Simeone.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'equip, al club matalasser, i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: I també aquest diumenge a la primera divisió, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Passem ara a parlar de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a primera divisió. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet. Tot just ara podrem sentir Ferran Costa, però abans fem un apunt d'esport en directe perquè ja ha finalitzat el partit. El Martínez Valero, ara ja és oficial, Elx 0, Barça 5, que Rafinha i Fermín han fet un doplet i Adeyemi ha fet un altre gol. Per tant, primera victòria de la temporada pel Barça, que debuta amb una golejada. Com dèiem, tornem a l'actualitat del que estàvem parlant i a l'empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Sentim l'entrenador Ferran Costa.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu per iniciar la temporada del Sabadell, que també va empatar a 0 al camp de l'Sporting en la seva estrena. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
1: 3CAT Info.
2: En ciclisme, la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada al final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer. L'eslové continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
12: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que també ha declarat que ara posa el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Oda i final a Font Romeu. Aquesta etapa, a més, tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
13: It sounds boring, but
25: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
2: D'altra banda, també en motor, el català Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però no li ha anat bé la cursa. Palou ha acabat 20è.

0: Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també us hem explicat que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 10 i 7 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta el títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: La victòria del Barça contundent en el seu debut a la Lliga al camp de l'Elx. Rafinha ha fet un doblet, també ha marcat 2 gols. Fermín i s'ha estrenat com a golejador blaugrana Adeyemi. A més, també Anthony Gordon ha repartit 2 assistències. La mala notícia, això sí, ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el partit just abans del descans.
0: Pel que fa al temps, poden caure algun xàfec al Pirineu en punts de ponent, però en general la nit. Matí de dilluns amb cel més ennuvolat, més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida, i tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha els càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota de la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i també de fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola bé, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixancar el calendari una nova jornada de vaga per al primer dia de curs el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gent.
9: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta, ho diu Alberto Núñez Feijóo.
10: El senyor president del govern està en chanclas en la playa. Continua de vacaciones a costa de tots els espanyols.
9: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
11: Sigue vacaciones con su chanclas y la mareta, el tranquilo allí.
12: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
11: En su hamaca, con sus bermudas.
9: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
13: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
9: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
13: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
9: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Redon.
14: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
9: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
14: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
9: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
6: 3CAT Info.
0: De l'àmbit internacional destaca que l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge, la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. 5 minuts i seran 3 quarts de 12. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
15: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
16: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
17: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
18: La verdad es que se pasa calor, pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I seguim parlant de les altes temperatures perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
19: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
20: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
21: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
22: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
19: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
23: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució.
1: perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa. El Garraf o també cap al Baix Empordà, Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de temps mitjana amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
3: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho, de hecho en menos de un año han abierto yo creo 7-8 por aquí alrededor y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900. En clau cultural us expliquem que l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també molt versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany Jaume.
23: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
24: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
23: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
24: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
23: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis.

0: viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
1: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
0: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
1: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
2: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
1: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
3: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any, i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
4: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
3: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. De Chicago a Los Angeles corrent, aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per la investigació contra el DLA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà, i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
5: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
3: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
6: Esports.
3: Amb en Marc Andrés, bona nit.
7: Bona nit, el Barça ha golejat en la seva estrena a la Lliga al camp de l'Elx. Victòria per 0-5 dels blaugranes amb un repartiment de gols bastant clar. Rafinha ha fet un doblet, també ha marcat dos gols. Fermín i Karim Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. A més, dos d'aquests gols han estat assistits per Anthony Gordon en el seu debut oficial amb el Barça, un futbolista anglès que ha entrat a la segona meitat. Un partit, per tant, per estar satisfets, ho ha explicat Rafinha a Movistar Plus.
8: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
7: D'altra banda, la notícia dolenta, la mala notícia pel Barça en aquest partit ha estat que Gavi ha marxat lesionat i ha entrat Pedri en el seu lloc. De moment, però, sense saber quin abast pot tenir aquesta lesió del migcampista blaugrana. Aquest partit, i ara mateix també, seguim tot el postpartit i la roda de premsa de Hansi Flick a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió.

0: de la TDT.
1: 3CAT Info.
0: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a dos, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una esbroncada. La sentim. Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre els seus companys eren saludant l'afició matalassera sobre la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa.
2: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: I en aquesta mateixa línia, i just abans d'aquest partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà El Desmarque, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça.
3: Es un jugador de l'Atlético de Madrid que siempre es un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a la primera divisió. En acabar el partit, el tècnic Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
4: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
0: Aquest resultat és el segon empat a zero consecutiu per començar la temporada del Sabadell, que també va aconseguir aquest resultat, aquest empat a zero, en la seva estrena al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que la setmana que ve ja s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte contra l'Almeria.
1: 3CAT Info.
0: Passem al ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslovè, això sí, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria, me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en aquestes declaracions també en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. Demà, tercera etapa de la ronda, 174 quilòmetres amb inici a Grussa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
6: It sounds boring, but
7: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder, Kimi Antonelli, té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia una oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé, i és que Palou ha acabat en 20a posició. De la seva banda, més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 12. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la Gran Diada Castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor, mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel cap al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola bé, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, es vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Vladimir Zelensky diu que Vladimir Putin planeja enllistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna, després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, per motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de la Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la viada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva.
19: aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso, Èlia Borràs.
23: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
24: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França.
21: La majoria dels joves ja no viuen al poble.
23: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. La Minato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
3: Tinc una petita botiga.
23: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
21: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
23: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
4: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa, fue que estoy trabajando.
23: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià ha donat per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
5: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
1: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut ells.
6: Trescat Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido la intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
24: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la Nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
6: Trescat Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
25: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Breno.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
6: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie del Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola, bé, sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. Para los impuestos que se pagan, que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
6: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
8: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
9: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
8: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Santín Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
10: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
11: Esté tumbado a la bartola en la playa.
12: En su hamaca, con sus bermudas.
8: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
13: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
8: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
13: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
8: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
14: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
8: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
14: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
8: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
16: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
17: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
18: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
19: La verdad que se pasa calor, pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
20: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que una millor realitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
20: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
24: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
1: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12:02 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa del prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
3: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
4: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
3: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
4: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis varen dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
3: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
5: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
6: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
5: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
6: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
5: Fins ara la valoració és molt positiva.

0: suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
2: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
4: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
1: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
3: 3Cat Info.
1: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
5: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
1: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Otranto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
3: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
6: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
7: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
6: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
8: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
9: veurem.
6: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
3: 3Cat Info.
6: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada.

0: un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després en roda de premsa ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
2: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
3: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle. En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció, amb un acte a les 12 del migdia.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
5: Trescat Info.

0: Es la una. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor, mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel cap al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola piel, sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. Para los impuestos que se pagan, que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS d'alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell a la un 5 o un 6 per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte equip amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de Déu, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
3: Massamba d'Embú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa, ¿sabes? Mi cosa, ya.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
1: I'm not asking him to leave.
6: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut ell.
1: In his head so this is why he's not here.
9: 3CAT Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre és un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
12: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. En Bèlgica, en estado como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y
11: haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie del Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que ese punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
14: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en ella. A la meva parcel·la estava bé.
16: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
17: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. Para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas i proponiendo canciones de verano.
2: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se li acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El senyor president del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
20: Así de vacaciones, con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
21: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
22: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
26: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec, 365 dies, 24 hores al dia, i per tant se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
26: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Marivent.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Redon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament físicament no és suficient.
27: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de la zona des de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
23: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
24: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
25: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els hem donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals i a cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
7: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
8: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7 u 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
11: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
12: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies en una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
11: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
12: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
11: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
2: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
2: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
2: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
2: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per

0: El director del projecte Talassa, Albert Vim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
1: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CatInfo.
3: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
2: 3CatInfo.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
4: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada a 3:45 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Otronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
6: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
5: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
7: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
8: veurem.
5: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
2: 3CatInfo.
5: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després en roda de premsa ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
9: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.

0: aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
1: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna a Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
2: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
3: Trescat Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

Són les dues. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió.